El seu èxit es percep especialment en directe, en actuacions a festivals com el Viñarrock i el Festiver, on reuneixen a milers de seguidors. Tot ha contribuït a normalitzar l'ús del valencià en la música urbana, demostrant que la identitat cultural pot conviure amb l'èxit. El seu discurs social ha generat debat i ha reforçat la seva connexió amb el públic. Entre els temes més coneguts de Zoo estan Estiu, Ventiladors, Llepolies, Lladres de sobretaula i, per descomptat, Tobogán, que és el tema que anem a escoltar.

0: Radio Estadio. El deporte es nuestra esencia.
1: Onda Cero Valencia, 101.2 y 90.9 FM.
2: Això és Paraula del Dia, un espai on recuperem expressions valencianes que encara formen part de com parlem i, sobretot, de com vivim. Avui parlem de fer la guitza. Vol dir molestar, fer la punyeta, posar través o complicar les coses a algú. No en facis la guitza. És una expressió que pot ser suau, quasi de joc o més seriosa, depenent del moment. Perquè tots hem tingut algú que ens la fa. I si som sincers, també l'hem fet alguna vegada, sense mala intenció, o potser sí. Però en el fons ens recorda una cosa molt humana, que conviure no sempre és fàcil i que a voltes també ens posem a prova els uns als altres.

0: En Onda Cero, Radio Estadio, Edu García.
1: Te encanta la música, te toca, toca, toca.
2: Onda Cero Valencia, 101.2 y 90.9 FM.
3: Això és Paraula del Dia, un espai on recuperem expressions valencianes que encara formen part de com parlem i, sobretot, de com vivim. Avui parlem d'estar fet pols. Vol dir estar molt cansat, sense energia, com si tot pesara més del normal. Avui estic fet pols. Pot ser físic, després d'un dia llarg, o pot ser també emocional, quan alguna cosa et desgasta per dins. És eixa sensació de no poder més encara que continues. I a voltes, l'únic que necessites és parar, descansar, callar una miqueta. Perquè no sempre hem d'arribar a tot. Hi ha dies per a fer. I hi ha dies per a estar fet pols.